0: El derecho a una vivienda digna no debería ser de izquierdas ni de derechas, porque tener una casa no es un lujo ni se debe traficar con ella como un bien de mercado más. El derecho a una vivienda digna es sentido común y una aspiración legítima, porque así no se puede vivir. Esta nueva burbuja ha reventado gracias a unos jóvenes que creíamos anestesiados, Juan Ramón. Y ahora, sí que sí, es turno de la política. Hasta mañana, que tengáis un buen día.
1: Gracias, muy buen día. Eva.
2: 15 minutos para las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias y en las mañanas de Radio Nacional, la información de las territoriales de la pública.
3: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
4: Bon dia, és dilluns 28 de setembre, són 7:45 del matí. Un matí que ve marcat per les mobilitzacions dels col·lectius en defensa per l'habitatge. El sindicat de llogateres fa una crida a bloquejar Barcelona, coincidint amb la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui exigeixen que aprovi el decret antidesnonaments al Congrés. I avisen, no acceptaran engrunes o decrets farsa. Carmen Carazo és la portaveu del sindicat.
5: Hem de col·lapsar Barcelona, i això ha de començar molt d'hora. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
4: A aquesta hora estan convocades accions a 5 punts de la capital catalana i al vespre, a partir de les 7, fan una crida a concentrar-se davant el Palau de Congressos. A aquesta hora, precisament, ens interessem per la situació a les carreteres des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia. Ferran Aràndiga, bon dia.
6: Bon dia. Continuem la jornada d'avui dilluns destacant aquests dos accidents actius. El primer, recordem que ha estat durant aquesta matinada a la A2, que provoca menys d'un quilòmetre de cues a Castellolí, en direcció Lleida. El segon accident, però de tot just fa uns minuts, ha estat a la C32 de l'Hospitalet de Llobregat, que talla un carril en sentit nord cap a Barcelona i ja provoca 2,5 quilòmetres de retencions. Per altra banda, hem de destacar que tot just també tenim un vehicle avariat a la AP7 a Barberà del Vallès, que en sentit sud obliga a tallar un carril i ja provoca 3 quilòmetres de cues. Pel que fa a les retencions habituals, doncs també tenim cap a Barcelona retencions des del Vallès, sobretot per la C58 des de Sant Quirze. Tot plegat també deixa una situació de complicació en la circulació també al nus de la Trinitat, que de retruc doncs també afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament al Llobregat també hi ha cues habituals per la A2 i la B23 cap a Barcelona, també les vies costaneres en sentit nord des de Cavà i el Prat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
4: I aquest dilluns estem pendents de la pluja. S'esperen ruixats a diversos punts del territori, principalment al litoral. El Meteocat ha emès avisos per precipitacions intenses des d'aquest matí i fins demà dimarts al vespre. Calcula que es podran superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Ampliem la previsió amb la EMET. Noelia García.
7: Bon dia. Avui dilluns a Catalunya, canvi de temps molt important amb el pas d'un front. Avui predominarà el cel ennuvolat i durant el dia s'esperen precipitacions febles que seran més probables al litoral. Molta tensió durant el vespre. En aquests moments del dia, les pluges seran localment fortes amb calamarsa i fortes ventades. Les pluges més persistents s'esperen als litorals i prelitorals de Barcelona i de Tarragona. Zones amb avís taronja i perill important per precipitacions que seran localment molt fortes o fins i tot torrencials. Es podran acumular més de 40 litres per metre quadrat durant una hora. Aquí la calamarsa podrà superar els 2 centímetres. Avui també baixen les temperatures, màximes de 30 graus a Lleida, 29 a Girona i 28 graus a Barcelona i a Tarragona. Bufa vent fluix augmentant a moderat. És una informació d'AEMET.
4: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Les mobilitzacions per l'habitatge, després d'un cap de setmana marcat per la manifestació i acampada a Madrid, arriben a Catalunya. El sindicat de llogateres ha convocat accions reivindicatives aquest dilluns a Barcelona en el marc de la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la capital catalana. Míriam Andreu, bon dia.
8: Bon dia. Reclamen al govern espanyol que aprovi el decret antidesnonaments, que suposi canvis estructurals com la renovació automàtica de contractes o els contractes indefinits, i alerten que no acceptaran un decret farsa. La portaveu del sindicat és Carmen Carazo.
5: Però és fonamental que ni el PSOE ni els partits a la seva esquerra es conformin i es pleguin amb engrunes. Si el govern presenta un decret farsa, no només augmentarem el to de les protestes, sinó que demanarem que es tombi.
7: A aquesta hora ja estan en marxa les primeres accions a 5 punts de Barcelona, al carrer Tarragona, la plaça de Sants, al carrer Sant Agustí, a la Meridiana i a l'avinguda Diagonal amb Còrsega. Al vespre, diversos col·lectius en defensa de l'habitatge han convocat una protesta davant el Palau de Congressos de Catalunya, on Pedro Sánchez assisteix a l'entrega de premis a La Vanguardia. Prèviament, el president del govern espanyol clausurarà la presentació de l'informe Vides Futures amb els ministres d'Habitatge i Indústria i el president Salvador Illa, i a la tarda visitarà una promoció d'habitatge públic de lloguer assequible promoguda per l'Ajuntament de Barcelona.
9: Gràcies, Míriam. Segons el mateix Pedro Sánchez, el govern espanyol està treballant contrarrellotge, diu, per portar demà al Consell de Ministres el decret antidesnonaments. Aquest diumenge ha fet una crida als grups parlamentaris perquè tirin endavant el text del Congrés, que ja va caure amb els vots en contra del Partit Popular, Vox i Junts. Els juntaires hi obren la porta, però hi posen condicions. Olga Rodríguez.
10: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha volgut deixar clar que estan en contra dels desnonaments i dels fons voltor, però volen seguretat jurídica per als petits propietaris. Són declaracions des de Vitòria, on ha participat aquest diumenge a la celebració de l'Alderdiguna del PNB.
11: Nosotros no queremos que se desahucie a la gente porque no puede pagar, pero esto no puede ir a costa del propietario. Y por tanto, parar los pies, insisto, a los fondos buitres, porque tienen la sensibilidad social de una piconadora, y estímulos para que la gente tenga seguridad jurídica, son medidas, son muy claras, las tiene el gobierno, y creo que en esto el PSOE está de acuerdo, però després hi ha partits polítics que prefieren l'agitació.
10: Moltes de les mirades estan posades en Junts per tal que pugui prosperar en el Congrés el decret antidesnonaments, conegut ja com a decret Mari Carmen, en referència a la dona octogenària desnonada fa uns dies a Madrid del pis on ha viscut 70 anys i on pagava una renda antiga que s'ha convertit en referent de la lluita per l'habitatge. Mari Carmen dirigia un missatge aquest cap de setmana des de l'hospital a Pedro Sánchez i li demanava que el Consell de Ministres s'aprovi demà el decret que pot frenar casos com el seu. El president del govern recollia el guant aquest diumenge en un acte dels socialistes madrilenys i feia una crida als grups polítics a fer un últim esforç.
12: Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda, porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad, de humanidad.
9: A Catalunya fan falta llevadores. Segons un estudi del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers, manquen fins a un 60% d'aquestes professionals. Això fa que la ràtio de gestants per llevadora sigui de 65 a l'any, quan hauria de ser de 40. Yolanda Garza és vicedegana del col·legi i coautora de l'estudi i ho ha explicat a Ràdio 4 de Ràdio Nacional.
13: Ara mateix caldrien 1.300 llevadores més de les que som. Pensem que estem en un 41% de les professionals necessàries per donar abast a les necessitats de població de salut de la població. Amb la qual cosa, si ara estem en actiu 952 llevadores a tota Catalunya, pues, si fem les comptes, quedem molt, molt justes.
9: Una situació que preveuen s'agreujarà els propers anys per les jubilacions. Aquestes professionals acompanyen l'embaràs, el part i el postpart, però també tenen un paper important en la salut sexual dels joves, la planificació familiar i l'educació per a la salut en general. Més informació en format breu. L'Audiència de Barcelona jutja un gurú de creixement espiritual acusat d'abusar sexualment de les seves seguidores.
7: L'home està acusat d'abusar sexualment de 5 de les seves deixebles, a les quals hauria sotmès presumptament a humiliacions i a un estricte control personal. Tot plegat hauria tingut lloc en el marc d'una suposada teràpia grupal que tenia l'objectiu de destruir el seu ego.
9: I comença l'Audiència Nacional el judici oral pel cas Efial, una suposada trama corrupta d'adjudicació fraudulenta de contractes públics municipals i de cobrament de comissions al voltant d'una consultora.
7: La branca catalana del cas inclou 8 consistoris amb 3 exbatlles de Convergència acusats i un forat econòmic de 8,7 milions d'euros. S'imputa als 19 encausats, suposats delictes de prevaricació administrativa, frau a l'administració, malversació de fons públics, blanqueig de capitals i suborn.
9: I els Mossos d'Esquadra detenen un home de 33 anys com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació relacionat amb la compravenda de rellotges de luxe a Barcelona.
7: Els fets es van produir el 14 14 de setembre al districte de Sarrià-Sant Gervasi quan unes persones es van desplaçar del Regne Unit a Barcelona per comprar diversos rellotges de luxe i una cadena d'or. Quan els venedors van manifestar que no havien rebut el pagament, van fugir amb els objectes. Les víctimes els van perseguir i un dels estafadors va mostrar una arma blanca per facilitar la fugida.
9: Les denominacions d'origen Priorat i Montsant enllesteixen una verema amb menys producció per la calor, però de major qualitat per la pluja. Enguany, la collita s'ha avançat uns dies per les altes temperatures. Molts cellers ja han posat punt i final a la verema, mentre que d'altres estan enllestint la feina collint el raïm de les varietats més tardanes. En el cas del Priorat, arribaran els 5 milions de quilos de fruita, mentre que la Déu Montsant esperen superar els 6 milions.
14: És una mica menys que un any normal. És una mica menys que un any normal. Però també s'ha tingut de triar... verem que ha tocat per la calor.
15: Bueno, s'ha avançat. Portem uns anys que la verema, mai havíem vist veremes de començar la verema a meitat d'agost. Inclús alguns cellers van començar abans de la segona setmana de...
9: En esports, comencem parlant de bàsquet. El Joventut cau en el seu primer partit de la Lliga CB. Els verd i negres han perdut a la pista del Río Breogán per 111 a 104. Els de Dani Miret, que arribaven al partit amb les baixes per lesió de Tomic i Craig i per l'absència de Suleimanovic, per paternitat, s'han vist superats pels gallecs. L'entrenador dels badalonins s'ha mostrat autocrític a TV3.
16: No hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa. Vull dir, Breogán ha fet un bon partit, molt de mèrit al seu partit, però els hem posat massa fàcil.
9: Qui sí que ha guanyat han estat els gironins en el seu debut a la Lliga per 84 a 77 a l'UCAM Múrcia. I a l'Ilerna Lleida s'han portat la victòria davant el vigent campió de la Lliga, el València Bàsquet, per 101 a 105 al Roig Arena. En futbol, l'Espanyol s'endú un punt del seu duel contra el Depor en la cinquena jornada de la Lliga F. Les blanquiblaves es van avançar a la primera meitat amb un gol d'Iera a la Costa, però les gallegues van empatar a la recta final. I en handbol, el Barça s'ha imposat amb autoritat al Zamalek egipci, l'equip local, per 39 a 29, volíem dir, i ja és a la final del Mundial de Clubs. De la cultura, la Setmana del Llibre en Català tanca la seva millor edició amb rècord d'afluència, un 12% més de públic que l'any passat, Laura Zurriaga.
17: Més de 130.000 persones s'han apropat a les casetes dels 282 segells editorials dels Països Catalans al Passeig Lluís Companys de Barcelona. L'ampliació d'activitats fins 350 consoliden la Setmana del Llibre en Català com un acte de gran participació ciutadana. La facturació també ha estat molt bona. S'espera superar el 1 milió d'euros en vendes quan es tanquin les xifres definitives. Oriol Magrinyà és president d'editors.cat.
18: Això són molts llibres, són moltes vendes i demostra que tenim un sector editorial ric, divers, vital, atractiu. Ha passat tot tipus de gent per la setmana, de tot tipus d'edat, tot tipus de condició, tot tipus de llengües. Han vingut molts lectors que creiem que per primer cop s'estan apropant al llibre en català i han demostrat que la setmana és el gran aparador del llibre en català i que és el... Hi ha el tercer moment de l'any de més venda.
17: A la 44a edició hi han participat més llibreters que mai.
9: I prop de 200.000 persones han assistit al Piro Musical que ha tancat les festes de la Mercè a Barcelona. Enguany ha tingut lloc per primera vegada a la platja de la Nova Icària amb una selecció musical ideada pel líder Toques Grasses, el cantant Josep Montero. Prèviament, en el marc de la darrera jornada de la Mercè, els castells de gamma extra han estat els protagonistes de la diada històrica que s'ha celebrat a la plaça Sant Jaume. Els castellers de Barcelona, la colla anfitriona, han signat la millor actuació de la temporada amb el 5 de 8, el castell insígnia de la colla, el 3 de 9 en folre carregat i la torre de 8 en folre. I pel que fa a les colles convidades, els Minyons de Terrassa també han signat la seva millor actuació de la temporada amb el 5 de 9 en folre i la torre de 9 en folre i manilles. La colla Jove Xiquets de Valls ha completat el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 en folre i el 2 de 8 en folre i també ha tancat la diada amb el Pilar de 8 en folre i manilles. I acabem el ritme d'Oasis.

la banda britànica ha exhaurit totes les entrades per la seva gira del 2027, que inclou els dos concerts previstos a l'estadi Olímpic Lluís Companys, volíem dir, de Barcelona, els dies 10 i 11 de juliol. Els germans Gallagher també passaran per Escòcia, Anglaterra, Alemanya, França, Itàlia o els Estats Units. Amb Oasis acabem aquest informatiu. Els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: selección. Pero la absoluta masculina tiene que enfrentarse a Croacia en el Sánchez Pizjuán, la casa del Sevilla Fútbol Club, mañana. El entrenamiento de hoy, eso sí, va a ser en la sede de la Federación Española de Fútbol, en Las Rozas, en Madrid. Y después, por la tarde, harán el viaje a Sevilla, donde tiene que comparecer, como es habitual, el seleccionador Luis de la Fuente y el jugador de los Palacios, ya que es de allí de Sevilla, Fabián Ruiz. Por cierto, uno de los tapados para el Balón de Oro. No está mal. Es el único que ha ganado la Champions y el Mundial esta temporada. Mm. Pero bueno, van a comparecer en esa sala de prensa, en el Sánchez Pizjuán, de cara a ese partido de mañana. En esa convocatoria, ya lo sabemos, ya lo hemos anunciado, Eric García sale y en su lugar ha viajado Robin Lenormand, el jugador del Atlético de Madrid, para sustituirle. Nos enfrentamos a Croacia. España y Croacia somos líderes de grupo. España ganó, ya lo sabe la gente, en el sábado en Wembley ante Inglaterra, pero Croacia ganó a la República Checa, así que los dos contamos un partido, una victoria. Hoy se juega, nosotros somos el grupo 3, hoy se juegan los partidos del grupo 1, se va a enfrentar a Bélgica y a Francia. Bélgica es el que pone campo, y a Turquía e Italia. Pasa lo mismo, Bélgica y Francia ganaron su primer partido, además los dos a domicilio, y se jugarán el liderato también. Y por otro lado, en ese mismo grupo jugarán Turquía e Italia. Del grupo 2 y del grupo 4 ya se han jugado las dos jornadas, pleno de victorias, ojo, para Grecia, que en el grupo 2, y para Portugal en el grupo 4. Los griegos ganaron en Augsburgo, Alemania, 0-1. No ha ganado todavía Jürgen Klopp con la selección alemana, y lo mismo hizo Portugal en Noruega con gol de Joao Félix. También tenemos un partido que cierra la jornada en segunda división, Leganés y Castellón, que se enfrentan hoy, horario habitual de segunda división, los lunes, 8:30, en Butarque. Ojo, que si gana el Castellón, no hará bueno la victoria ayer de Eibar ante la Unión Deportiva Las Palmas, y se pondría el Castellón líder de la segunda división. También es verdad que si gana el Leganés se mete en puestos de promoción, así que es un partido muy bonito. Y como decíamos antes, hemos empezado hablando de la absoluta masculina, pero tenemos que por lo menos mencionar la sub-20 femenina, que ayer se llevó el Mundial en la tanda de penaltis ante Corea del Norte 4-3, con actuación estelar de la portera, y de todo el conjunto dirigido por David Zarnar en ese Mundial disputado en Polonia. Por lo demás, tenemos en tenis, tras la disputa de la Laver Cup, que además también fue histórica porque España aportó dos tenistas, Carlos Alcaraz y Rafa Jódar. Es verdad que solo tuvieron que jugar un partido, porque ayer el triunfo de Zverev ante Lennart Tim hizo que no jugara ninguno de los dos, pero bueno, los dos aportaron su victoria. Y ya estamos con los torneos, seguimos por ahí por la zona de, bueno, seguimos, estamos en la zona de Asia, en Chengdu, en Hangzhou, en Pekín, en Tokio, donde tenemos a Davidovich, al andaluce que está jugando ahora mismo para meterse en el cuadro final de Pekín, a Munar, que está jugando también para meterse en el cuadro final de Tokio, etcétera, etcétera. También han comenzado este fin de semana la Liga de Baloncesto, la Liga CB de Baloncesto. Mañana ya tenemos la segunda jornada de la Euroliga de Baloncesto, donde además vamos a tener un Dubai Basketball Barça. El Dubai le ganó al Madrid en la primera jornada. Un F Real Madrid, Pablo Laso se enfrenta a su ex equipo. Y un duelo español, un Valencia Basket Basconia.
1: Gracias, Amparo. La información local en Radio 5.
2: Radio 5. Barcelona.
3: Bon dia, són 9:15 del matí. Els moviments en defensa de l'habitatge han convocat aquest matí diferents accions reivindicatives per col·lapsar, han dit, Barcelona, després d'un cap de setmana marcat per la manifestació i acampada a Madrid. Reclamen al govern espanyol que aprovi un decret antidesnonaments que suposi canvis estructurals, com la renovació automàtica de contractes, i alerten que no acceptaran un decret farsa. Escoltem Enric Aragonès, portaveu del sindicat de llogateres.
4: Con congelación de precios durante el contrato y con mecanismos para evitar el desahucio de personas vulnerables, o nos encontramos con otro decreto farsa y medidas que traigan frustración y decepción.
3: Un grup de manifestants ha tallat l'Avinguda Meridiana d'entrada a Barcelona, mentre que un altre ho ha fet al carrer Còrsega i s'ha dirigit cap a l'Avinguda Diagonal, encara que gens els Mossos no els han deixat accedir-hi. Un altre grup ha tallat aquest matí al carrer de Sants, a l'altura de la plaça de Sants. Ampliem tot seguit aquesta informació, però abans els serveis. Coneguem quina és la previsió meteorològica. Aimet Noelia García, bon dia.
5: Bon dia. Avui dilluns comença la setmana amb temps inestable amb el pas d'un front. S'espera un canvi de temps molt important per aquesta setmana. Durant el dia, cel molt ennuvolat i precipitacions febles. Molta tensió al vespre quan la situació serà més complicada. S'activa l'avís taronja i el perill important per ruixats i tempestes que podran ser localment molt fortes, fins i tot torrencials. La calamarsa podrà superar els 2 centímetres i es podran acumular més de 40 litres per metre quadrat durant una hora tant a l'interior com al prelitoral. Avui també baixen les temperatures, màximes de 26 graus a Vic, 27 a Igualada, Manresa i a Sabadell i 28 graus a Barcelona, a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Bufa vent fluix augmentant a moderat. És una informació d'AEMET.
3: Pel que fa a la mobilitat, com se circula aquesta hora per les carreteres? RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
6: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns pendents de diverses incidències. Recordem, doncs, els accidents que a hores d'ara tenim actius. Recordem que tot just fa uns minuts tenim un nou accident a la AP7 a l'altura de la Roca del Vallès, que en sentit sud, en direcció Barcelona, obliga a tallar un carril de circulació i afegeix altres 2 quilòmetres de retencions. Per altra banda, continuem també pendents d'aquest accident a la A27 a la Pobla de Mafumet, en direcció Valls, on hi ha també un carril de circulació tallat en sentit nord amb 1 quilòmetre de lentitud. Pendents també d'aquest darrer accident, en aquest cas també a la AP7 a Vilablareix, que en direcció Barcelona també talla un carril de circulació provocant fins a 3 quilòmetres de retencions. Tot plegat, si parlem de retencions habituals, destaquem el vessant Besòs, que de retruc des del nus de la Trinitat deixa retencions també a les 2 rondes de Barcelona, també des del Llobregat i a cues encara a la A2 i a la B23 des de Pallejà i al Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
3: I un darrer apunt de Rodalies, perquè la circulació de l'R8 es troba interrompuda entre Granollers, Centre i Martorell per una incidència a la infraestructura entre Mollet, Sant Fost i Granollers Centre. Ja hi ha un servei alternatiu per carretera en el tram afectat. Salutacions de l'Adriana Llacai, al control tècnic, i de qui us parla, Míriam Andreu. Comencem. Ho explicàvem en portada, diferents moviments en defensa de l'habitatge han dut a terme accions reivindicatives simultànies a la ciutat de Barcelona. L'objectiu, col·lapsar la ciutat per tal que el govern espanyol aprovi el decret antidesnonaments que impliqui canvis estructurals. La nostra companya Clara Ontanyón es troba a l'avinguda Diagonal amb Còrsega. Quin és l'ambient, Clara? Bon dia.
7: Bon dia, sí, doncs una vintena de persones ha tallat el carrer Còrsega en Diagonal amb pancartes on es podia llegir decret Mari Carmen ja, una acció que ha durat uns minuts. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
8: Avui no pot ser un dia normal perquè queden només 24 hores perquè sapiguem si el que va al Consell de Ministres de demà és un decret farsa, un nou anunci cosmètic que només porti frustració i decepció, o són mesures de veritat.
7: Demanen 4 condicions que ha d'incloure el decret: contractes indefinits, congelació del preu dels lloguers, acabar amb els lloguers de temporada i evitar que les persones vulnerables siguin desnonades sense una alternativa digna. Aragonès també ha fet una crida a la participació d'una concentració aquesta tarda a les 7 al Palau de Congressos, coincidint amb la visita del president espanyol Pedro Sánchez.
3: Gràcies, ho explicava la nostra companya Clara Ontanyón, que els moviments en defensa de l'habitatge han convocat una protesta aquesta tarda en el marc de la visita del president espanyol Pedro Sánchez. Prèviament clausurarà la presentació de l'informe Vides Futures amb els ministres d'Habitatge i Indústria i el president Salvador Illa, i a la tarda visitarà una promoció d'habitatge públic de lloguer assequible promoguda per l'Ajuntament de Barcelona. I encara, en clau habitatge, el cas del desnonament de la Mari Carmen a Madrid, la mobilització que ha generat amb acampades incloses planteja molts interrogants, entre ells si estem davant d'un nou 15M. Sergi Bassoles.
9: Una acampada reivindicativa que pot convertir-se en un símbol i que té certes reminiscències del 15M. Ho explica en declaracions a Ràdio 4 l'antropòleg Manel Delgado.
10: Aquesta mobilització en relació a la Mari Carmen està clar que està emprendada amb la temàtica del que va ser el 15M, que, com recordareu, ja tenia directament a veure amb la problemàtica de l'habitatge.
9: I és que el desnonament de la Mari Carmen ha actuat com una espurna.
10: Aquest cas esdevé espectacle esdevé de sobte l'element que desencadena doncs, una reacció que hagués pogut motivar qualsevol altre desnonament.
9: Un cas, però, que no és pas una excepció.
10: Però, home, que casos com el de Mari Carmen, constantment, cada dia.
9: A Catalunya, diàriament, es produeixen 20 desnonaments. Sense anar més lluny, avui, al barri del Besòs de Barcelona, la Pepa i els seus 5 fills, un dels quals amb discapacitat, s'enfronten a un segon llançament i podrien perdre la llar. Per la Pepa, la Rosario, la Mari Carmen i tantes persones més pendents d'un desnonament, l'esperança està en el decret llei que prepara contrarrellotge al govern.
3: Prop de 200.000 persones han assistit al Piro Musical que ha tancat les festes de la Mercè, segons l'Ajuntament de Barcelona. Enguany ha tingut lloc per primera vegada a la platja de la Nova Icària de Barcelona amb una selecció musical ideada pel líder d'Oques Grasses, el cantant Josep Montero. Prèviament, en el marc de la darrera jornada de la Mercè, els castells de Gamma Extra han estat els protagonistes de la diada històrica que s'ha celebrat a la plaça Sant Jaume. Els castellers de Barcelona, la colla anfitriona, ha signat la millor actuació de la temporada amb el 5 de 8, el castell insígnia de la colla, el 3 de 9 amb folre carregat i la torre de 8 amb folre. Pel que fa a les colles convidades, els Minyons de Terrassa també han signat la seva millor actuació de la temporada, amb el 5 de 9 amb folre i la torre de 9 amb folre i manilles. La colla Joves Xiquets de Valls ha completat el 3 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre i el 2 de 8 amb folre i ha tancat la diada amb el pilar de 8 amb folre i manilles. I, per cert, que Ciutat de Mèxic serà la ciutat convidada de les festes de la Mercè de l'any vinent, segons ha avançat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una entrevista a BTV. El Batlle ha assenyalat que a la capital catalana hi ha una comunitat mexicana que té molts lligams en Catalunya i Barcelona. D'aquesta manera, Ciutat de Mèxic agafarà el relleu de Xangai, la convidada d'enguany. I repassem ara més informacions en format breu amb l'Anna Pujol. Bon dia.
11: Bon dia.
3: L'Audiència de Barcelona jutja un gurú de creixement espiritual acusat d'abusar sexualment de les seves seguidores.
11: L'home està acusat d'abusar sexualment de 5 de les seves deixebles, a les quals hauria sotmès presumptament a humiliacions i a un estricte control personal. Tot plegat hauria tingut lloc en el marc d'una suposada teràpia grupal que tenia l'objectiu de destruir el seu ego.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 33 anys com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació.
11: Va passar el 14 de setembre al districte de Sarrià-Sant Gervasi, quan unes persones es van desplaçar del Regne Unit a la capital catalana per comprar diversos rellotges de luxe i una cadena d'or amb diamants. Quan els venedors van manifestar que no havien rebut els pagaments, van fugir amb els objectes. Les víctimes els van perseguir i un dels estafadors va mostrar una arma blanca per facilitar la fugida.
3: I els robatoris amb força a domicilis de Sarrià-Sant Gervasi s'han reduït més d'un 50% en els últims 4 anys.
11: Aquest estiu s'han enregistrat 86, és la xifra més baixa dels darrers 5 anys i un 3,4% menys que el 2025. Ho ha explicat Joel Pérez, caporal de Patrimoni de Sarrià-Sant Gervasi, a l'Agència Catalana de Notícies.
12: Perquè venien de xifres molt elevades d'anys anteriors, per tant ara s'han pogut estabilitzar.
11: Entre els mesos de juliol i setembre han tingut lloc una trentena de persones per robatoris a habitatges.
3: En esports comencem parlant de bàsquet. El Joventut ha caigut en el seu primer partit de Lliga ACB. Els verdinegres han perdut a la pista del Rio Breogán per 110 a 104. Els Adani Miret, que arribaven al partit amb les baixes per lesió de Tomi Kikrah i l'absència de Suleimanovic per paternitat, s'han vist superats pels gallecs. L'entrenador dels badalonins s'ha mostrat autocrític en declaracions a TV3.
13: No hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa. Vull dir, Breogán ha fet un bon partit, molt de mèrit al seu partit, però els hi hem posat massa fàcil.
3: En futbol, l'Espanyol s'ha emportat un punt en el seu duel contra el Depor en la cinquena jornada de la Lliga F. Les blanquiblaves es van avançar a la primera meitat amb un gol de Yara Lacosta, però les gallegues van empatar a la recta final. Pel que fa a l'handbol, el Barça s'ha imposat amb autoritat als Almalek Egipci, l'equip local, per 39 a 29 i ja és a la final del Mundial de Clubs. De la cultura arriba a Barcelona un dels grans èxits en recents del teatre italià, l'obra L'uomo più crudele del mondo, l'home més cruel del món, un thriller sobre el poder, la violència i la crueltat, escrit i dirigit per Davide Sacco. El muntatge es representa avui en una única funció al Teatre Borràs, l'única parada a l'estat de la seva gira europea. Més detalls, Marta Orquín.
14: Paul Veres, propietari de la major empresa armamentística d'Europa, accedeix a ser entrevistat per un jove periodista i el rep en una nau industrial abandonada.
15: Que programa tutto nella vita.
14: Durant la conversa aniran sortint les llums i les ombres dels dos personatges i el diàleg es transforma en una confrontació que trastoca les seves posicions i dilueix la frontera entre humanitat i brutalitat.
16: Nel tema della giustizia e del giustizialismo vive il senso.
14: Davide Sacco, l'autor i director de L'uomo più crudele del mondo, explora amb aquest thriller teatral les contradiccions humanes, la frontera entre instint i raó, entre el que és just i injust. Una obra de fons filosòfic que parla de la justícia intrínseca a l'ésser humà que diu cal defensar en un moment històric en què està en risc.
17: Io farò il massimo! Io farò il massimo!
14: Un duel protagonitzat pels actors Francesco Montanari, que interpreta el periodista, i Lino Guanciale com el reservat, poderós i carismàtic empresari armamentista, l'encarnació del mal i vist com l'home més cruel del món. L'espectador perd de mica en mica qualsevol punt de vista segur amb aquest text que juga amb les emocions i l'empatia. Estrenada el 2021 amb gran èxit a Itàlia, on ha girat 3 anys, l'obra representa en única funció al Borràs en italià, amb sobretítols en castellà. Barcelona és l'única parada a l'estat del seu tour europeu.
18: Smetta subito di guardarmi con questi occhi, di vedermi così.
3: I conclou la millor edició de la setmana del llibre en català amb rècord d'afluència, un 12% més de públic que l'any passat, Laura Zurriaga.
19: Més de 130.000 persones s'han apropat a les casetes dels 282 segells editorials dels Països Catalans al Passeig Lluís Companys de Barcelona. L'ampliació d'activitats fins 350 consoliden la Setmana del Llibre en Català com un acte de gran participació ciutadana. La facturació també ha estat molt bona. S'espera superar el 1 milió d'euros en vendes quan es tanquin les xifres definitives. Oriol Magrinyà és president d'editors.cat.
20: Això són molts llibres, són moltes vendes i demostra que tenim un sector editorial ric, divers, vital, atractiu. Ha passat tot tipus de gent per la setmana, de tot tipus d'edat, tot tipus de condició, tot tipus de llengües. Han vingut molts lectors que creiem que per primer cop s'estan apropant al llibre en català i hem demostrat que la setmana és el gran aparador del llibre en català i que és el... Hi ha el tercer moment de l'any de més venda.
19: A la 44a edició hi han participat més llibreters que mai.
3: I avui acabem amb la música de la Ludwig Band.

0: banda barcelonina que barreja gèneres com el rock, el pop i el folk, actua aquesta nit a les festes de Sant Miquel que celebra Molins de Rei al Baix Llobregat.
1: Tinc algun missatge teu, millor contestar-te'l ara.
0: Doncs així hem arribat al punt de les 9. Més informació en aquesta sintonia i al portal web rtv-baixa.cat. Que passin un molt bon dia.

0: Mediodía Radio Nacional. Cataluña. Edició Migdia. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. Pedro Sánchez té avui agenda a Barcelona el dia abans de portar al Consell de Ministres l'anomenat decret Mari Carmen per intentar pal·liar la crisi de l'habitatge i que, segons fonts del govern, inclourà protecció davant de desnonaments com el de la madrilenya de 87 anys, també la prohibició de la compra especulativa als fons voltor o una modificació de la llei per protegir els llogaters davant augments abusius. El president del govern s'ha referit fa una estona a això durant la presentació d'un informe sobre intel·ligència artificial a Barcelona i ha fet referència als pisos turístics.
2: De la vivienda, sin duda alguna. Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
1: El soci de Sánchez al govern, Sumar, exigeix que el decret que s'aprovi demà sigui de màxims i per pressionar, la vicepresidenta segona Yolanda Díaz, també avui a Catalunya, anima a sortir al carrer.
3: Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice, por supuesto que sí. Claro que sí, siempre que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
1: Coincidint amb la visita del president, col·lectius en defensa de l'habitatge han fet protestes aquest matí tallant alguns carrers per demanar un decret ambiciós i en faran més aquesta tarda. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat de llogateres.
4: Avui, que Pedro Sánchez és a Barcelona, no volem que marxi sense escoltar-nos i sense comprometre's a prendre mesures de veritat.
1: És un dels temes que omplen l'actualitat aquest dilluns 28 de setembre de 2026, però n'hi ha més que repassem, com sempre, amb l'Anna Pujol. Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: El Pla de Lleida ha liderat el creixement de l'economia catalana el 2025 amb un augment del seu valor que frega el 4%.
5: Ho diu l'anuari econòmic comarcal del BBVA gràcies a l'impuls de la construcció i al sector agroalimentari. Les comarques de Lleida prenen així el relleu a la de Girona i desplacen l'eix d'avenç econòmic del territori, segons el director de l'estudi, Josep Soler.
6: És un model diferent. Per què? Perquè històricament, després de les crisis anteriors, 2008 i 2006, teníem la recuperació de la Covid, la recuperació de l'AP7. Era l'AP7 la que marcava tot el territori.
1: La parella de l'arquitecte Josep Joan Pera ja ha dipositat els 80.000 euros de fiança.
5: Després de la seva declaració divendres passat, Belén López ha abonat la fiança que li havia imposat el jutjat que investiga la mort de l'arquitecte el Nadal passat. També li han retirat el passaport i haurà de fer compareixences periòdiques davant el jutge. La causa es manté secreta.
1: Creix l'oposició al plater al pla del govern per a la generació elèctrica amb renovables.
5: Entitats ecologistes i agràries, juntament amb la Xarxa Catalana per a una Transició Elèctrica Energètica Justa, volíem dir, demanen la retirada del plater, critiquen que s'ha fet sense la participació del territori en contra dels interessos de la pagesia i per afavorir els grans grups inversors.
1: I de la cultura parlarem de l'exposició Una força del passat, que acull el CaixaForum fins al 10 de gener.
5: Es tracta d'una selecció de peces de la col·lecció i préstecs on creadors contemporanis dialoguen amb quadres i escultures que han marcat la història de l'art.
1: Tot això i més, quan passin 10 minuts a les 2 de la tarda. Gràcies, Anna. Abans, la informació de serveis. Com se circula a aquesta hora? Finarà, que bona tarda.
7: Doncs en aquests moments destaquem que hi ha fluïdesa i normalitat al conjunt de la xarxa viària catalana. De fet, només hem de destacar algun tram d'intensitat a l'autopista P7, a la zona del Vallès, concretament a Barberà del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, i també a la mateixa autopista P7 en el mateix tram, en sentit sud, que observem per càmeres intensitat des de Santa Perpètua en sentit Tarragona. Pel que fa als accessos més immediats a la capital catalana, circulació intensa a la ronda litoral a l'altura de la Barcelona en sentit Llobregat, i acabarem situats a l'extrem sud del país perquè l'autopista AP7, per unes obres, hi ha també intensitat a l'altura de l'Ametlla de Mar en els dos sentits de la circulació. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
1: I la previsió del temps a EMET, Jordi Oriós.
8: Avui s'ha ennuvolat en general a Catalunya, amb probabilitat de precipitacions febles al litoral i prelitoral, i a última hora no es descarten ruixats acompanyats de tempesta a Tarragona i Barcelona, que poden ser forts o molt forts i persistents i localment torrencials. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en lleuger descens serà més acusat al Pirineu i al prelitoral. Avui amb màximes de 30 graus a Lleida, 29 a Girona, 28 a Barcelona i Tarragona.
0: Edició Migdia. Elena Pérez.
1: Jaime Palomera, codirector d'Hidra Barcelona, l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, una entitat per promoure la justícia social i ecològica, i cofundador l'any 2017 del Sindicat de Llogateres. Bona tarda.
9: Bona tarda.
1: Quan va començar, si és que es pot posar una data, la crisi de l'habitatge que estem vivint actualment a Espanya?
9: L'any realment d'inici de la crisi és el 2008, si hem de posar una data, que és quan esclata la gran bombolla hipotecària, comença la gran crisi financera. Uh-huh. Aleshores, Potser alguns podien pensar que era simplement una crisi més, però vam entrar en un canvi de paradigma, perquè va entrar en crisi profunda el model que teníem de que qui més qui menys es podia comprar una casa amb una hipoteca. Aleshores et compraves la casa, el seu preu anava pujant i tot fantàstic. Doncs allà vam veure que aquest model és insostenible i des d'aleshores, com que el preu de l'habitatge sempre puja, si no tens ja un habitatge en propietat, l'única manera de comprar és si heretes o si els teus pares et donen diners. I això ens està dividint la societat entre aquells que sí poden entrar en un habitatge en propietat i aquells que o bé no poden marxar de casa dels pares o si ho fan és en un mercat de lloguer cada cop més inclement.
1: És que precisament llogar un pis actualment o comprar-ne un és gairebé ciència-ficció per la majoria de la població.
9: Sí, efectivament. A veure, el problema ve de més lluny i és que a Espanya es va fer una gran aposta que va ser un consens d'estat i era que està bé deixar l'habitatge en mans del mercat i, sobretot, en el mercat de compra-venda, la idea era que tothom pugui comprar a través d'hipoteques i com que el preu de l'habitatge sempre puja, això beneficia a tothom perquè tens com un actiu, no és només una casa, sinó que és un bé, un actiu, el preu del qual sempre va pujant. Aquesta era una mica la idea. Però és un model que no és sostenible perquè, evidentment, si el preu de l'habitatge sempre puja, els joves o els que no tenen una casa en propietat cada cop s'han d'endeutar més, han de demanar més, hipoteques més grans per poder accedir a un habitatge amb un preu cada cop més elevat. I això és, aquest és el motiu pel qual esclata la bombolla del 2008. No és simplement, no, és que es van donar hipoteques de manera no raonable. No, és que les hipoteques cada cop eren més grans perquè era l'única manera de que els joves, els migrants, la gent sense propietat, poguessin comprar-se casa.
1: Poguessin accedir a una.
9: Clar, i des d'aleshores, què passa? Bueno, que no s'ha resolt aquell problema. Els governs majoritàriament segueixen confiant en que el mercat ho resoldrà i que al final la gran majoria de la societat es podrà comprar una casa, i el que estem veient és que no, que la societat de propietaris s'està trencant, que cada cop hi ha menys persones que tenen el seu habitatge en propietat, una casa, aquest grup es va reduint, i els dos grups que augmenten és, per una banda, una minoria que va acumulant propietats, que com que cobra rendes immobiliàries, doncs al final de l'any no li queda una altra que amb aquells diners invertir-ho en més totxo, comprar més pisos, i per una altra banda, un grup molt més gran, un grup social cada cop més gran, que és el grup dels llogaters. La gent que tradicionalment s'hagués comprat un pis, com van fer els seus pares i els seus avis, no pot fer-ho, ha de viure de lloguer, i el lloguer què fa? El lloguer t'empobreix. El lloguer fa que no puguis estalviar i, per tant, no et pots comprar una casa. Però és que el que demana la gent ara ja és com que almenys pugui viure amb una mica de tranquil·litat de lloguer.
1: I Jaime, parlant precisament dels lloguers, la declaració de zones tensionades aquí a Catalunya està regulant, òbviament, els preus, però té sentit treure municipis d'aquesta llista perquè segurament tornaran a convertir-se en zones tensionades?
9: Sí, és una anomalia, és un error en la llei d'habitatge que planteja un llindar, no? I diu, en el moment en el que... O sigui, bàsicament el que planteja la norma és que si en el teu municipi de mitjana la gent està destinant més d'un 30% a pagar el lloguer d'habitatge, aleshores es pot posar un topall. Però clar, en el moment en què la gent està destinant potser un 29,5%, doncs el topall s'ha de treure. Clar, qualsevol persona pot veure, amb una mica de sentit comú, pot veure que això no té cap mena de lògica, no anar posant i traient el topall, sobretot perquè hi ha un moment en què la ciutadania, la població, tant els llogaters com els amos dels pisos, no saben molt bé si la norma està vigent, si no. Aquestes coses s'expliquen a través dels mitjans de comunicació i els periodistes que feu la vostra feina, però la gent, diguem-ho clarament, no li arriba.
1: Quina mesura sí o sí hauria d'incloure demà l'anomenat decret Mari Carmen, que arribarà al Consell de Ministres per començar a posar solucions reals a aquesta crisi de l'habitatge?
9: A veure, hi ha una mesura d'urgència, que és la que estan posant a la taula el sindicat de llogaters i tota la població, tota la gent que està allà a Madrid ara acampada, que és bàsicament que a l'estat espanyol hi ha 11 milions de persones que viuen de lloguer i que són 11 milions de potencials Mari Carmens. És a dir, que... Per què? Perquè són contractes de lloguer que, quan arribes al final del contracte, encara que estiguis pagant-lo, com feia la Mari Carmen, et poden desnonar igualment. Et poden fer fora sense causa justificada. I el que es planteja és homologar-nos, doncs, per exemple, a França o a Alemanya, on els contractes, quan s'acaben, es renoven automàticament, a no ser que l'amo de l'habitatge el necessiti perquè hi ha d'anar a viure o perquè té una filla que el necessita,

0: mitjanes altes amb molts diners. Barcelona ciutat, el preu mig d'un habitatge de 80 metres quadrats és 700.000 euros. Qui pot pagar això? Algú que ja té molt de patrimoni o estalvi. Clar, clar. Qui pot aconseguir una hipoteca, no? Qui s'emancipa i vol comprar-se una casa per un habitatge de 700.000 euros? Una minoria. Què vol dir això? Que el mercat està fallant des de fa temps i és incapaç de produir habitatge per la població, per les classes mitjanes, la classe treballadora. Aquí qui ha de jugar aquest paper? L'administració. I hi ha gent que diu, sobretot d'alguns actors del sector privat, diuen que l'Estat no pot fer-ho, que ho han de fer els fons d'inversió. No és cert. L'Estat té la capacitat per fer una gran inversió, una inversió com no hem vist des de la Segona Guerra Mundial a Europa, per, d'una banda, construir l'habitatge assequible que necessitem i, per altra banda, comprar, adquirir habitatge de tots aquells grans tenidors, fons d'inversió, que o bé l'estan destinant a usos especulatius o bé el tenen buit. També els solars, tenim molts solars en mans de grans tenidors que els tenen buits perquè no els hi surt a compte construir, prefereixen simplement veure com el seu patrimoni es revaloritza perquè el preu del sol puja i puja. Aquí l'Estat, l'administració, ha de passar de jugar un paper secundari a passar un paper de protagonista. I us donaré una dada. El millor habitatge a Europa l'estan fent actors públics, el de millor qualitat, el que és més eficient, el que et baixa la factura de la llum perquè està millor aïllat. Doncs, per tant, deixem que el sector públic lideri. Això no vol dir Unió Soviètica, no vol dir un estat centralitzador. No, no, aquest govern pot treballar amb actors privats, amb empreses de lucre limitat, és a dir, que no ho ha de fer només l'Estat o l'administració, però sí que ha de tenir un paper protagònic. Per exemple, aquests diners els pots destinar a construir ella mateixa o els pot donar a empreses que vulguin formar part d'un teixit productiu que faci habitatge assequible, però amb unes condicions molt clares.
1: Jaime Palomera, codirector d'Hidra Barcelona i cofundador del Sindicat de Llogateres, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Edició migdia.
1: Arriba a Barcelona un dels grans èxits recents del teatre italià, l'obra L'uomo più crudele del mondo, l'home més cruel del món, un thriller sobre el poder, la violència i la crueltat, escrit i dirigit per Davide Sacco. El muntatge se'n representa avui en una única funció al Teatre Borràs de Barcelona, l'única parada de l'Estat de la seva gira europea, ens ho explica la Marta Urquín.
3: Paul Beres, propietari de la major empresa armamentística d'Europa, accedeix a ser entrevistat per un jove periodista i el rep en una nau industrial abandonada.
4: Que programa tutto nella vita.
3: Durant la conversa aniran sortint les llums i les ombres dels dos personatges i el diàleg es transforma en una confrontació que trastoca les seves posicions i dilueix la frontera entre humanitat i brutalitat.
5: Nel tema della giustizia e del giustizialismo vive il senso.
3: Davide Sacco, l'autor i director de L'uomo più crudele del mondo, explora amb aquest thriller teatral les contradiccions humanes, la frontera entre instint i raó, entre el que és just i injust. Una obra de fons filosòfic que parla de la justícia intrínseca a l'ésser humà que diu cal defensar en un moment històric en què està en risc.
6: Io farò il massimo!
3: Un duel protagonitzat pels actors Francesco Montanari, que interpreta el periodista, i Lino Guanciale com el reservat, poderós i carismàtic empresari armamentístic, l'encarnació del mal i vist com l'home més cruel del món.
7: Giocare su una progressivo ribaltamento, per cui
3: l'espectador perd de mica en mica qualsevol punt de vista segur amb aquest text potent que juga amb les emocions i l'empatia, segons l'actor, però sense justificar aquesta encarnació del mal. Estrenada el 2021 amb gran èxit a Itàlia, on ha girat 3 anys, l'obra representa en única funció al Borràs en italià amb sobretítols en castellà. Barcelona és la segona parada del seu tour europeu, després de En Provence i abans de Brussel·les, París i Londres.
8: Smetta subito di guardarmi con questi occhi, di vedermi così.
1: Són 3:15, moment pels esports. Marc Gallup, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
2: Esports.
9: El virus FIFA ha atacat de nou el Barça, tot i que sembla que de moment sense que hagin de saltar les alarmes en aquesta llarga aturada de Lliga pels compromisos de les seleccions, que encara s'allargarà 2 setmanes més. De moment, Eric García va haver d'abandonar la concentració espanyola, ja és a Barcelona, ha passat proves mèdiques per molèsties al genoll. Sembla que no passarà d'aquí, de seguida ens ho expliquen. També va haver de tornar sense jugar al sub-21 de l'Espanyol, Javi Hernández, per problemes musculars. Una selecció espanyola, l'absoluta, ara amb 6 jugadors del Barça i altres 4 catalans, que torna a jugar jugarà demà a la Lliga de les Nacions a Sevilla contra Croàcia. Mentre

0: Tan bona segona jornada de Lliga de Segona Divisió pels equips catalans, amb el triomf del Girona divendres contra l'Albacete i l'empat del Sabadell dissabte al camp del filial del Celta. Ara són 5è i 7è, respectivament, a la classificació. I aquest cap de setmana ha arrencat la Lliga ACB i, pel que fa als equips catalans, destacar la victòria del Lleida ahir a la pista del defensor del títol, el València. Aquestes i d'altres temes a continuació. Comencem. I anem cap a les instal·lacions del Barça, perquè ja hi és el nostre company Germà García, pendent d'Eric García, que sembla que les notícies no són preocupants, oi, Germà? Bona tarda.
1: Bona tarda, Marga. Sí, sí, no són preocupants, almenys això és el que hem pogut entreveure del que ha fet aquest matí, que s'ha passat per les instal·lacions del Futbol Club Barcelona. Recordem que va causar baixa a la selecció espanyola, tenia que haver jugat el partit contra Anglaterra a Wembley, però es va notar unes molèsties al genoll esquerre i per precaució van considerar que no jugués aquell partit. No només això, sinó que consensuat també amb Luis de la Fuente, pues van creure oportú que tornés a Barcelona i que passés, com ho ha fet aquest matí, aquesta pertinent com revisió mèdica. Ens diuen que simplement són molèsties al genoll esquerre, que és com una mena de petit edema, però que no és lesió i, per tant, si no hi ha lesió, en principi no hi hauria d'haver tampoc comunicat mèdic. Recordem que Eric García ha estat substituït per el central de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand, amb la selecció espanyola, que ja es troba a Sevilla, on demà disputarà el segon partit de la Nations League contra Croàcia. En principi, tampoc hauria de tenir problemes per jugar el proper dia 10 d'octubre, recordem-ho, a l'Spotify Camp Nou contra el Getafe, que serà el primer partit que ja tindrà l'equip blaugrana després d'aquesta aturada per seleccions. Els 6 jugadors no internacionals, que recordem són Chesney, Gerard Martín, Balde, Gavi, Gabriel Jesús i Brian Fariñas, no tornen a la feina fins d'aquí a 7 dies, és a dir, el proper dilluns tornaran als entrenaments perquè els ha donat Hansi Flick, com ja veníem dient la setmana passada, sí. 9 dies de descans en aquests jugadors. El que també ha tornat avui, aquest matí, és Karim Adeyemi. Ha jugat els 2 partits amb la selecció alemanya, per cert que va perdre en la jornada d'ahir 0-1 contra pronòstic contra la selecció de Grècia. Jürgen Klopp ha fet 2 seleccions diferents perquè juguin 2 partits, una part i els altres, la resta de jugadors, altres 2 partits, com tot sigui, ja ha jugat els 2 primers partits. Adeyemi ja ha tornat cap a Barcelona i suposem que també tindrà alguns dies de descans. João Cancelo ha jugat tot amb la selecció de Portugal. Ahir van guanyar a Noruega 1-2 a domicili, a Oslo, amb gols de Haaland i també de João Félix, l'ex blaugrana, mentre que Xavi Hernández va anotar-se la primera victòria com a seleccionador Orange amb la victòria de Països Baixos a Sèrbia per 1-2. Avui, per cert, jugarà Koundé en el partit Bèlgica-França, 3:15 del vespre, a Brussel·les, i demà serà el torn de Rafinha, de Bell Nou contra Austràlia, en partit amistós, que és la gira aquesta que està fent la selecció brasilera. Dimecres dia 7 s'espera que estiguin ja tots a disposició de Hansi Flick, per la qual cosa tindran només 3 dies per poder preparar aquest partit del dia 10 contra el Getafe.
0: Doncs toquem fusta que arribin tots en bones condicions, ara ja sabem que l'Eric sembla que no és res greu. Doncs abans d'acabar i breument, Germà, avui es tanquen les votacions per la Pilota d'Or, que tant se'n parla, no?
1: Sí, afortunadament la turra aquesta sembla que s'acaba avui, però que segurament fins al proper dia 26 d'octubre, que és quan es fa l'elecció, doncs es continuarà donant voltes a qui se'l mereix, qui no. Estan a la terna doncs Lamine Yamal, Harry Kane, Kylian Mbappé, Rodri Hernández, Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia, en fi, que són un grapat de noms els que han anat sorgint. Avui s'acaben les votacions, repeteixo, i el proper dia 26 d'octubre hi haurà l'elecció final a Londres, on es celebrarà aquest any la gala de la Pilota d'Or.
0: Doncs aleshores sabrem si Lamine sí, Lamine no, o qui és qui s'endú aquest guardó. Gràcies, Germà, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I com sabeu, no hi ha hagut Lliga de primera, però sí de segona, i amb bons resultats pels 2 equips catalans de la categoria. El Girona va sumar la segona victòria consecutiva divendres a Montilivi contra l'Albacete. Anem a Girona. Josep Guardiola.
2: A Girona ja tothom comença a tenir clar que en aquest inici de temporada l'equip de Quique Álvarez és més pràctic i pragmàtic que no pas visual. Sense anar més lluny, en aquesta última jornada l'Albacete va ser superior en la seva visita a Montilivi, però van ser els locals els que van acabar guanyant per 2-0. Sumant d'aquesta manera la quarta victòria en els últims 5 partits. L'equip no juga bé, però guanya. Ho destaca el tècnic Quique Álvarez.
3: Pues tiene mucho mérito, porque encima uno piensa que podemos hacerlo mejor. Entonces, le doy mucho mérito, pero con los pies en el suelo, sabiendo que creo y estoy convencido que tenemos que hacer mejor las cosas. Entonces, la pegada que estamos demostrando, que bueno, estamos siendo muy efectivos de cara a puerta, la solidaridad en ciertos momentos, aunque no defendamos del todo bien.
2: El partit contra l'Albacete, més enllà de deixar els 3 punts, també va deixar els debuts d'Unai de Mate amb la samarreta del Girona i la tornada de Porto després de 10 mesos lesionat. Per cert, Van de Vic també va veure porteria per primera vegada en l'actual campionat de Lliga. El Girona suma ara 13 punts, els mateixos que el Mallorca, dos equips descendits que es veuran les cares en la pròxima jornada. També serà a Montilivi aquest pròxim diumenge a les 9 del vespre.
0: Gràcies. I dissabte el Sabadell va empatar al camp del Celta B i només ha perdut un partit de 7 en el seu retorn a la segona divisió. Àlex Carazo, bona tarda.
4: Bona tarda. L'inici com a mínim és per ser optimista, si ets aficionat del Sabadell. Només són 7 jornades, queda molt, però ara mateix l'equip de Ferran Costa ocupa la 7a posició, només han encaixat, com deies, una derrota i té 12 punts amb 3 victòries i 3 empats. El darrer aquest cap de setmana empata 1 a Balaïdos davant del Celta B, que va deixar aquesta valoració del tècnic arlequinat.
5: L'equip va endavant, treballa junt i penso que hem de tenir un equilibri entre buscar sempre la millora contínua, no conformar-nos, però alhora doncs, donar-li valor a la feina, parlant en plata, no flipar-nos. ¿Vale? I cada vegada doncs, serem un equip més fet a la categoria, però com dic, donant-li valor, treballant en el dia a dia i amb pas ferm.
4: La reflexió de Ferran Costa demanant que han de seguir. Encara queden 35 jornades per davant, és tot un món, però evidentment és un inici de temporada més que notable per un equip recent ascendit. El proper escull, Andorra, dissabte, 6:45 a la Nova Creu Alta.
0: Doncs que no es flipin, però que continuïn, com diu l'entrenador. Exacte. Però que continuïn així. Gràcies, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Encara en futbol, ara parlem de la Lliga Femenina. Meritori empat ahir a 1 de l'Espanyol al camp del Depor, jugant gairebé tota la segona part amb 10 per expulsió al minut 50 de Patri Ojeda. Dissabte, recordem, el Barça va guanyar a Logroño 0-2 i el Badalona va perdre a casa 0-1 contra el Granada. A la classificació, després de 5 jornades, el Barça és líder invicta amb 15 punts, el Badalona és 6è amb 7 i l'Espanyol 12è amb 5. Precisament l'Espanyol obrirà la 6a jornada dissabte, dia 3, a les 12 a casa contra l'Alavés i a la mateixa hora el Badalona jugarà al camp del Sevilla i diumenge, dia 4, el primer clàssic de la temporada a la Lliga Femenina amb el Barça al Real Madrid a les 5 de la tarda. I entrem al poliesportiu parlant de bàsquet perquè la Lliga CB s'ha iniciat aquest cap de setmana amb 3 victòries i 2 derrotes pels equips catalans. A destacar la victòria d'ahir del Lleida a la pista del vigent campió, el València. En Josep Capel, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. Sí, d'aquests 3 partits d'ahir, 2 victòries i 1 derrota. I la més destacada de les victòries, evidentment, la del Lleida, 100-105 a la pista del vigent campió del València, amb un Batman espectacular, 23 punts, 3 rebots, 5 assistències al nord-americà i també amb un Darius McGee amb 21 punts, 6 rebots i 4 assistències a un grandíssim nivell. Precisament sobre aquesta victòria i ja pensant en que no només s'han de quedar en això, sinó seguir endavant, explicava això a l'acabar el partit Gerard Encuentra.
7: Con los pies en el suelo, que es jornada uno. Es algo impresionante, ¿no?, el que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
6: També victòria del Girona a casa contra el Múrcia, 84-77, amb un gran Jaciel Pérez, el dominicà, amb 20 punts i 8 rebots. La derrota, la de la Penya, que venia de guanyar la Supercopa i va caure ni més ni menys que 110-104 a la pista del Brogan, tot i els 22 punts de Nicolà Provítola i els 18 i 10 assistències de Ricky Rubio. Respecte a la jornada, els dos partits dels catalans que es van jugar dissabte, victòria del Barça, 119-101 davant del Coruña, amb un grandíssim, una grandíssima aportació de Balcerowski, del polonès, un Barça que ahir a la tarda ja va viatjar a Dubai, on recordem demà contra l'equip de Xavi Pascual ja té partit d'Eurolliga. I l'altre va ser el Manresa, amb derrota, en aquest cas, per 107-92 a la pista de Bilbao Bàsquet. També juguen dimecres, el que no hi serà és Hugo Benítez. Aquí tenim una mala notícia, perquè ha hagut de ser intervingut per una pneumopatia. En tot cas, no és greu, però haurà d'estar unes setmanes fora de les pistes. És la mala notícia, a part, evidentment, de la derrota. Dimecres té partit, recordem, en competició europea d'Eurocup, en aquest cas davant del PAOK.
0: Doncs va rebre un cop al pit i per tant ha hagut de passar pel quiròfan el jugador del Manresa. Gràcies, bona tarda.
6: Fins ara.
0: I parlem d'handbol perquè el Granollers inicia aquesta setmana la competició europea, la Lliga Europea concretament és el nom de la competició, on debutarà aquest dimecres davant un rival complicat, el Flensburg alemany. El nostre company Dani Esclusa és a Granollers amb protagonista. Bona tarda, Dani.
8: Què tal, Marga? Bona tarda. Doncs estem aquí amb Adrià Figuera, jugador capità del Franklin Granollers. Adrià, et volia preguntar, ara parlarem de la EHFA, però et volia preguntar per aquest inici de Lliga, Sobal, 3 partits, 3 victòries, com està l'equip?
9: Doncs amb molt bones sensacions, no? La veritat que portem 3 partits consecutius obtenint la victòria. És veritat que nosaltres som conscients de que la feina l'estem fent bé, però evidentment aquesta feina, si no s'acompanya amb resultats, al final queda com una mica tot opacat, no? Aleshores, jo crec que les sensacions de l'equip són bones, estem fent una bona feina, a més tenim 6 de 6, i ara ens ve l'Aia Kefa, no? Que per nosaltres és molt, molt il·lusionant.
8: Precisament aquest bon inici a la Lliga fa que agafis també més confiança en una competició europea tan important i tan difícil com és l'Aia Kefa, no?
9: Sí, nosaltres som conscients que l'Aia Kefa és una competició diferent a la Lliga. És una competició que hem meritat jugar per la campanya que vam fer l'any passat. Vam estar a la Lliga, la veritat que molt bé, i vam aconseguir aquesta plaça directa per l'Aia Kefa i ara toca disfrutar-la, no? És veritat que jo sempre dic, m'agrada disfrutar les competicions, competir-les, no? I evidentment som conscients de que és una competició complicada, però tenim moltes ganes de començar a competir-la. Ens ha tocat el Flensburg com a primer partit, sabem que serà complicat, però estem dintre d'un grup que jo crec que si fem les coses bé podem accedir a la següent ronda.
8: Això no va dir, us ha tocat el Flensburg, un dels màxims favorits, ho deia ara l'Antonio Rama, un dels màxims favorits per guanyar la competició ja directament. Fins a quin punt, però, és una bona manera de començar contra un equip tan bo per veure que realment, bueno, és una competició que té aquest nivell i que vosaltres heu d'estar allà.
9: Sí, mira, a més, Flensburg és un equip que porta molt bons records al club perquè vam viure fa uns anys allà la fita històrica d'accedir a la Final Four de la EHF, precisament. I sí, com tu deies, no? Crec que és el rival més complicat que podem tindre, però també és una bona pedra de toc per veure on estem, no? Dintre de la competició. Crec que bueno, hem de fer les coses molt bé. És veritat que el que comentàvem abans, no? Que el Flensburg ara mateix i el Granollers, doncs sobretot econòmicament, són dos mons completament diferents, però és veritat que quan sortim al 40-20 les forces estan igualades i bueno, nosaltres tenim les nostres armes, sabem que juguem contra un equip d'un handbol diferent del que fem aquí a Espanya, un handbol molt, molt, molt, molt més físic, molt més d'1 contra 1. Nosaltres tenim un handbol més tàctic i crec que per aquí els podem a lo millor agafar. Bueno, ja et dic, preparem el partit el millor possible i intentarem, evidentment, guanyar els 2 punts.
8: Parlava ara d'aquesta fita que havia fet el Granollers contra el Flensburg. Suposo que per ganes, per il·lusió de repetir-ho, no hi serà, no?
9: No, nosaltres tenim moltíssimes ganes. És veritat que ells potser estan una miqueta més previnguts, però bueno, nosaltres estem, ja et dic, amb moltíssimes ganes. Crec que aquesta competició fa moltíssima il·lusió al vestidor, al club i aquí a Granollers. També quan passeges pel carrer tothom et diu, escolta, ja comenceu a jugar a Europa, i crec que és una competició que és bonica i que per sort ens estem acostumant aquests últims anys a jugar-la pràcticament cada any i crec que ho hem de valorar, no? Aleshores, amb molta il·lusió i moltes ganes.
8: Doncs Adrià, moltíssimes gràcies i molta sort.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Doncs aquest partit serà dimecres, enfront al Flensburg alemany, com ens explicaven des de Granollers, l'inici de l'equip ballassà aquesta temporada a la competició europea. Cal recordar que el Barça ja està disputant la Champions. Van per la jornada 3, que disputarà enfront al Dinamo de Bucarest el dia 8 d'octubre. I en bàsquet, l'Emak Konut serà de Turquia el rival de l'Uni Girona dimecres, en partit previ de la màxima competició continental, un partit que arriba molt aviat, ha dit el seu tècnic avui, Roberto Iñiguez, perquè estan una mica verds a com fa Sat. És tot pel que fa als esports. Bona tarda.

0: Suenan justo ahora las campanas aquí en la Puerta del Sol, en el epicentro de la protesta por la vivienda, donde se están preparando nuevas pancartas contra el rentismo, contra el capital, por la lucha de clases, mientras aquí los portavoces del sindicato de inquilinos siguen masticando las intenciones del gobierno de cara al decreto que saldrá mañana del Consejo de Ministros. Todo ahora mismo bajo negociación. Empiezan a caer gotas de lluvia aquí en la Puerta del Sol. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
0: Y hay líneas generales sobre ese decreto, protección ante los desahucios para evitar casos como el de Mari Carmen, es el primer punto, pero es algo difuso cómo se hace eso. Otros que no se sabe cómo se van a especificar, prohibir la compra especulativa de los fondos buitre, casi nada, y una serie de bonificaciones fiscales con las que alentar a los propietarios a bajar los precios o a mantenerlos. Vamos sobre los detalles de esas líneas, de lo que es un borrador y de lo que hemos investigado en Radio Nacional. Blanca Pascual, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Carlos. Pues sí, la prohibición de que los llamados fondos buitres compren de forma masiva inmuebles con fines especulativos es lo más llamativo. Un asunto que ya se descartó en julio por las dudas que generaba su encaje legal. El decreto aumentará la protección de las personas vulnerables en el caso de los desahucios e incluye la estabilización de los contratos de alquiler frente a subidas abusivas. Y aquí se pone el foco en las comunidades que no aplican la ley de vivienda y que, por lo tanto, no cuentan con tope de precios de zonas tensionadas, así como para las renovaciones de contratos en general. Se recuperan las bonificaciones fiscales para comprar la primera vivienda que desapareció en 2013, pero limitada a jóvenes sin ahorros. Regula también el alquiler de temporada y habitaciones, que quedó fuera de la ley de 2023, para luchar contra el fraude, y recoge el incremento del IVA a los pisos turísticos hasta el 21%. El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, es optimista.
3: Creo que podemos llegar a un acuerdo y que además el Real Decreto Ley que salga de ese acuerdo sea un Real Decreto Ley ambicioso, y para eso estamos trabajando, porque de nuevo creo que es lo que nos piden los ciudadanos.
2: Y el texto en el que trabaja el gobierno, claro, mantiene las desgravaciones fiscales para inquilinos y caseros y abaratan el alquiler y el blindaje de la vivienda protegida con la bajada del IVA para su construcción.
0: Y es lo que está pasando a pocos metros de aquí, a pocos metros de la Puerta del Sol, de este kilómetro cero, el Congreso de los Diputados. Es ahí donde el gobierno tiene que buscar apoyo para que este decreto no dure lo que el anterior y para que no se estrene muerto el martes. Ese borrador está abierto a los grupos, a modificaciones, a mover los puntos clave. El problema es que hay lugares, líneas rojas, que si se cruzan hacen saltar la mayoría que garantiza Junts y el PNV. Sumar insiste en que el acuerdo, Rosa Carreño, buenas tardes, está lejos.
4: Buenas tardes. Y la izquierda presiona a esta hora al PSOE para que ese decreto esté a la altura de lo que están pidiendo los ciudadanos en la calle. Sumar avisa a sus socios de lo que ahora mismo está sobre la mesa es insuficiente. Mónica García.
5: La regulación de la fiscalidad no ha funcionado, la construcción de vivienda no ha funcionado. Lo que ahora necesitamos son medidas valientes y medidas que sean ambiciosas, que pongan coto a la especulación.
4: Representantes de Sumar, Podemos, Bildu, Esquerra y BNG se han citado esta mañana en el Gregorio Marañón, donde está ingresada Mari Carmen. Exigen que el gobierno vaya más allá, que se incluya, entre otras cosas, la congelación de los alquileres durante 2 años, la renovación automática de los contratos o la regulación de los de temporada. Podemos pide al gobierno que no traiga un parche y que no incluya la reforma de la ley del suelo. Pablo Fernández.
6: Si el gobierno pretende responder a estas movilizaciones y a estas demandas con un decreto de mínimos pactado con Junts que no vaya a la raíz del problema, que no ataje la especulación, se volverá a equivocar de nuevo.
4: Junts avisa a la izquierda de que es compatible luchar contra los fondos buitre y beneficiar, proteger al pequeño propietario, y que todos tienen que ceder, que hay que salir de la trinchera. Josep Rius.
7: Per fer possible aquest acord, cal que tothom surti de la seva trinchera.
4: En la misma línea, el PNV, que ve bastante bien lo planteado por el gobierno y pide a otros grupos que se dejen de maximalismos.
0: Y el Partido Popular instalado en el no, los populares culpando al presidente de la crisis de la vivienda, sugieren que la acampada de Sol se traslade a la Moncloa. Núñez Feijóo, ante la Junta Directiva Nacional, dice que el gobierno agita las calles, que exprime a los trabajadores y que, dice literalmente, ha trincado lo más grande, alusiones a la expareja del exministro Ábalos.
8: El problema es que se ha pasado 8 años más pendiente de la casa de Jessica que de la casa de Mari Carmen. Ese es el problema, queridos amigos. 8 años perdidos.
0: Y choque también a cuenta de la propia acampada de Sol donde nos encontramos. Comunidad y Ayuntamiento piden al gobierno que desaloje a estos manifestantes. El alcalde Martínez Almeida avisa de que estudian medidas si el delegado no responde. Francisco Martín lamenta que no se quejen ante un problema, el de la vivienda, que no han querido atajar.
9: ¿Alguien piensa que si están enfrente del Palacio de la Moncloa, que también es espacio público, o enfrente de la sede del Partido Socialista en Ferroz, que también es espacio público, el delegado no hubiera acudido corriendo a levantar esas acampadas?
10: Parece hasta obsceno escuchar algo así del alcalde de Madrid en este contexto. Alguien que se ha jactado de no hacer absolutamente nada en materia de vivienda.
0: Por cierto, que sobre el desahucio, el futuro de Mari Carmen Almeida ha avanzado, que hoy a las 4 se reúnen las partes. La abogada de Mari Carmen urba gestión con la mediación del ayuntamiento para tratar de llegar a un acuerdo sobre su casa. Y aquí la imagen en la Puerta del Sol sigue siendo pues que nadie se mueve, pese a que el tiempo empieza a no acompañar. Se siguen montando tiendas de campaña, una auténtica marea humana, entre tanto pendientes de la valoración del sindicato de inquilinas al decreto. Elena Nieva, hola de nuevo.
11: Hola de nuevo, sí, bueno, acaba de producirse ese canutazo, acaba de empezar para valorar ese posicionamiento de todos los partidos a la izquierda del Partido Socialista y avanzar así ese posicionamiento, decimos, del decreto Mari Carmen y qué puntos contempla. De momento están interviniendo, vamos a ver si podemos enterarnos de algo más de lo que están contando y todo en ese campamento improvisado en la Puerta del Sol, como decías, ocupado prácticamente en su totalidad, 350 tiendas de campaña y más de 1.000 personas que se han querido sumar a esta concentración para que no haya ni un solo caso más como el de Mari Carmen. Vamos a escucharlos.
12: Sí, no, vamos a escucharlos. No va a encontrarme el mar de tiendas que nos hemos encontrado, la verdad. Pero un sentimiento de unidad es lo que se ve y yo qué sé, sobre todo ganas de cambiar las cosas.
13: Aunque esto está programado hasta el martes, es muy probable que siga para largo.
14: En menos de 24 horas se pasó de haber como 30 tiendas en la plaza a estar como todo llenísimo. O sea, yo estaba flipando.
11: Un campamento que, como estamos escuchando, va a continuar, que de momento va para largo, y vamos a ver si podemos enterarnos de lo que está diciendo el sindicato de inquilinas.
0: Gracias, luego lo escuchamos y siguen aquí los gritos de la vivienda es un derecho, el decreto de la vivienda, gran foco del día. Rosa Perarnau, pero hay más cosas. Buenas tardes.
15: Buenas tardes, Carlos. Y empezamos por la crisis en Ceuta, que deja hoy la segunda dimisión. Se va el delegado del gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, abandona el cargo, asegurando que ha sido víctima de una campaña de desprestigios por competencias que no tiene. Sandra Suani, buenas tardes.
16: Buenas tardes. Pérez Triano deja la política, no solo su cargo en la delegación del gobierno, sino también en la ejecutiva del PSOE. Se marcha, pero asegura que semanas antes avisó al gobierno central de la extraordinaria presión migratoria que estaba sufriendo Ceuta.
17: Lo que sí hicimos los días previos fue cumplir con la que sí son nuestras competencias. Desde el primer momento transmitimos lo que estaba ocurriendo y pedimos medidas y refuerzos. Desde semanas antes ya gestionábamos una grave crisis migratoria.
16: El ya exdelegado ha denunciado la campaña de desprestigio que ha sufrido. Deja la política, ha dicho, porque su familia no se merece esta presión. Pérez Triano también ha recordado que sus competencias eran limitadas y que él no podía decidir si se cierra una frontera o se despliega el ejército.
15: En Benidorm, la Policía Nacional investiga un supuesto asesinato machista que sería el número 40 en menos de 9 meses. La pareja de la víctima está detenido junto a otros 2 hombres como presuntos encubridores. Lamberto Calduch.
18: Una mujer de 33 años ha sido asesinada en Benidorm y su pareja ha sido detenida como presunto autor. La Policía Nacional investiga el caso como un posible crimen machista. Hay otros 2 detenidos por encubrimiento. El crimen se habría producido en el domicilio de la pareja durante una discusión. La víctima habría muerto por herida de arma blanca. La policía conoció los hechos después de que los otros 2 detenidos acudieran a la comisaría de Benidorm para denunciar los hechos. Estos conocidos aseguraron que el sospechoso les amenazó y les pidió ayuda para trasladar y enterrar el cuerpo en una zona rural. Los agentes localizaron allí el cuerpo y detuvieron después al presunto autor en su vivienda. La investigación continúa abierta y los detenidos serán puestos a disposición judicial en las próximas horas.
15: Recuerden, el 016 es el teléfono para pedir ayuda y en los deportes. Seguimos celebrando un nuevo título mundial. Alex Pita, buenas tardes.
19: ¿Qué tal, Rosa? Sí, están a punto de aterrizar en España las flamantes campeonas del mundo sub-20. Esta tarde recibirán el homenaje del fútbol español en Las Rozas. 17 títulos en los últimos 10 años. Tenemos una generación de oro. En clave Fútbol Liga, Javier Aguirre ya ha sido presentado con el Valencia. Eric García ya está en Barcelona y se descarta lesión. Y Militao ha vuelto a entrenar con el Real Madrid.
15: Pues con esto y más volvemos a partir de media, especial mes de mediodía, desde la acampada de la Puerta del Sol. Ahora se quedan con la información más cercana a la de su comunidad.
1: Adició Migdia. Radio Nacional, Radio 5, Radio 4. Elena Pérez.
16: Molt bona tarda. Pedro Sánchez té avui agenda a Barcelona el dia abans de portar al Consell de Ministres l'anomenat decret Mari Carmen i que, segons fonts del govern, inclourà protecció davant de desnonaments com el de la madrilenya de 87 anys. També la prohibició de la compra especulativa als fons voltor, una modificació de la llei per protegir els llogaters davant augments abusius o bonificacions fiscals pels propietaris que baixin els preus dels lloguers. El president del govern s'ha referit fa una estona a això durant la presentació d'un informe sobre intel·ligència artificial a Barcelona.
20: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
16: El soci de Sánchez al govern, Sumar, exigeix que el decret que s'aprovi demà sigui de màxims i per pressionar la vicepresidenta segona Yolanda Díaz, també avui a Catalunya, anima els ciutadans a sortir al carrer.
21: Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice, por supuesto que sí. Claro que sí, siempre que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
16: Coincidint amb la visita del president, col·lectius en defensa de l'habitatge han fet protestes aquest matí tallant alguns carrers per demanar un decret ambiciós i en faran més aquesta tarda en un altre acte del president Sánchez. Mentrestant, Anna Puigdevall, directora general de Som Habitatge, una associació que representa els propietaris a Catalunya, ha demanat al Cafè Idees de Ràdio 4 no caure en la simplicitat, diu, de ficar tots els rendistes en el mateix sac.
22: No hi ha llogaters sense propietaris ni propietaris que puguin llogar si no hi ha llogaters. I, per tant, ens hem d'entendre tots. I el que no té sentit és que qualsevol persona que sigui un propietari se'l tildi allà d'especulador, de fons voltor...
16: De seguida parlem d'aquests altres temes. Salutacions del José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de so, l'Eric Sobrevia a la producció i el Santi García al control central. Moment ara per la informació de serveis. Com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
23: Hola, bona tarda. A aquesta hora parlem de calma en general en aquesta xarxa viària. Ha estat una jornada força tranquil·la a les principals carreteres i autopistes catalanes. Només comentar un accident que s'ha produït a la C-14 a Ribera d'Urgellet. Aquí ens indiquen que es dona pas alternatiu als vehicles. I per volum de trànsit va més carregada la zona del Vallès de l'autopista AP-7, a l'altura de Barberà del Vallès i en sentit nord. Però és, com us dèiem, en general, la situació és tranquil·la. També en aquesta xarxa viària més propera a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
16: I la previsió del temps, AEMET, Jordi Oriós.
24: Avui cel ennuvolat en general a Catalunya, amb probabilitat de precipitacions febles al litoral i prelitoral, i a última hora no es descarten ruixats acompanyats de tempesta a Tarragona i Barcelona, que poden ser forts o molt forts i persistents i localment torrencials. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en lleuger descens serà més acusat al Pirineu i al prelitoral. Avui amb màximes de 30 graus a Lleida, 29 a Girona, 28 a Barcelona i Tarragona. Demà, des de la matinada, situació més complexa, cel ennuvolat amb ruixats acompanyats de tempesta forts en general a tot el territori i molt forts i persistents al litoral i prelitoral en poden ser localment torrencials. La previsió és que durant la jornada la situació vagi sent més tranquil·la, quedant el cel amb intervals de núvols. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes sense canvis al litoral i prelitoral de Girona i Barcelona i en descens a la resta. Serà notable a punts de Lleida. Pel que fa a les mínimes, la pròxima matinada seran de 22 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 18 a Girona, 17 de mínima a Lleida.
1: Edició Migdia. Elena Pérez.
16: El dia abans que el Consell de Ministres aprovi un reial decret per combatre la crisi habitacional, el president del govern central, Pedro Sánchez, ha escollit Barcelona per fer bandera de les polítiques d'habitatge del seu executiu. En un acte, el Design Hub de la capital catalana, acompanyat de la ministra del RAM, Isabel Rodríguez, i del president de la Generalitat, entre d'altres, Sánchez ha reclamat a les autonomies que apliquin la llei d'habitatge. Lorena Ens, bona tarda.
25: Bona tarda. Sí, un acte en el qual Pedro Sánchez no ha avançat quines mesures inclourà finalment el nou decret d'habitatge que negocia contrarrellotge tant amb Sumar com amb els grups parlamentaris per donar resposta a la pressió que ha florit als carrers arran al desnonament de la Mari Carmen. Per no desencarrilar aquestes converses, Sánchez s'ha limitat a demanar a les autonomies que apliqui la llei per a prioritzar l'ús residencial dels habitatges.
20: Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico, que es una de las palancas que habilita la ley de vivienda y que pido a todas las comunidades autónomas, como se está haciendo aquí, querido presidente, a que se utilice.
25: Es tracta d'un decret que preveu prohibir la compra especulativa per part dels fons voltor, estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant els desnonaments, entre altres mesures. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que l'executiu català redoblarà els esforços per limitar l'especulació.
2: Límits al poder desenfrenat del diner, límits al poder desenfrenat de la cobdícia, límits, per dir-ho amb totes les paraules, a l'especulació. Cal posar límits.
25: Són declaracions al Disseny Hub a la presentació de l'informe Vides Futures. A la tarda, el cap de l'executiu espanyol visitarà la promoció d'habitatge públic de lloguer assequible Illa Sibèria al Poble Nou.
16: Gràcies, Lorena. Les negociacions entre els socis del govern espanyol continuen i Sumar manté el pols amb el PSOE. Ho fa demanant Cristina Martín, manifestant-se als carrers per blindar l'habitatge.
3: La ministra de Treball, Yolanda Díaz, crida la mobilització de la ciutadania perquè tiri endavant el nou paquet de mesures per protegir l'habitatge que l'executiu central treballa per aprovar demà. Ho ha dit en una visita al Tecnocampus de Mataró.
21: Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice. Por supuesto que sí. Claro que sí. Siempre que sea pacífico. Porque los derechos no se ganan solo en los despachos. Y créanme, fíjense lo que cuesta arreglar el problema de la vivienda en nuestro país, que llevamos nosotros, pues, años exigiendo este Real Decreto.
3: La vicepresidenta segona ha dit que continuen barallant-se dins del govern per aconseguir un decret llei que estigui a l'alçada del clam social que fa dies que omple els carrers. Entre les demandes de Sumar hi ha topar el preu dels lloguers i prorrogar els contractes, així com regular els fons voltor.
16: Junts manté oberta la negociació amb els socialistes i analitzarà el decret quan surti demà, diuen. També insta a Sumar i a Podem per arribar al consens i fer compatible frenar els fons voltor amb la protecció dels petits propietaris. Escoltem el seu portaveu, Josep Rius.
4: Per fer possible aquest acord, cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador. Tots estem d'acord que no hi han d'haver més casos com el de la Mari Carmen.
16: Esquerra es mostra favorable al decret, però vol veure en la lletra petita. Considera que el govern va tard amb el decret d'habitatge i carrega contra els socialistes i els juntaires. Isaac Albert.
5: Que no ens podem permetre és governs que arrosseguen els peus constantment i que després tenen pressa i volen córrer quan tenen el problema davant seu. I això penso que és l'exemple clar del que fa el PSOE i el govern del PSOE i és l'exemple clar del que fa Junts i el grup parlamentari de Junts.
16: Des del Partit Popular, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, augura en canvi que el decret d'habitatge tindrà l'efecte contrari, diu, al desitjat, i perjudicarà els vulnerables, els joves i també a la gent gran que vulgui llogar.
6: Lo que van a lograr es que los propietarios, que el 92% son particulares, el 92% de los pisos de alquiler son de particulares, es que los saquen del mercado o que pongan unas condiciones durísimas para poder acceder a ese alquiler. ¿A quién le van a alquilar? Le van a alquilar a quien garantice que les puede pagar la renta.
16: I la CUP, per la seva banda, reclama mesures urgents al govern català, proposa expulsar els fons d'inversió estrangers i prohibir la compra especulativa i els desnonaments. Su Moreno, portaveu de la CUP.
7: S'han de prohibir tots els desnonaments i cal que el Parlament de Catalunya ho faci de manera urgent i immediata, sense esperar decrets del govern espanyol. Cal que Catalunya exerceixi la sobirania per garantir drets per la gent treballadora del país.
16: Tot plegat en una jornada de mobilitzacions en defensa del dret a l'habitatge. Aquest matí, grups convocats pel Sindicat de Llogateres han tallat diversos carrers i carreteres a Barcelona i han fet una crida a mobilitzar-se aquesta tarda a les 7 davant el Palau de Congressos per reclamar que tiri endavant el Congrés el decret per blindar els lloguers i que inclogui mesures com el topall o també contractes indefinits. Jaime Palomera és codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona i en l'espai de l'entrevista d'aquest informatiu, l'edició migdia, ha explicat que amb la legislació actual totes les persones que viuen de lloguer els pot passar el mateix que la Mari Carmen.
26: A l'estat espanyol hi ha 11 milions de persones que viuen de lloguer i que són 11 milions de potencials Mari Carmens, perquè són contractes de lloguer que quan arribes al final de contracte, encara que estiguis pagant-lo, com feia la Mari Carmen, et poden desnonar igualment.
16: Les entitats de propietaris de la seva banda critiquen que se'ls titlli de fons voltor i asseguren que paguen molts impostos i per això hauria de ser l'Estat, diuen, qui es fes càrrec de les persones vulnerables desnonades. Anna Puigdevall, de Som Habitatge, al Cafè Idees de Ràdio 4.
27: Qui ha de garantir la protecció de totes aquestes persones vulnerables és l'administració, i l'administració és qui ha de donar solucions a aquestes persones.
16: I continuem parlant d'habitatge perquè s'alenteix el mercat immobiliari. La compra-venda d'habitatges cau un 7% a Catalunya al mes de juliol. Maria Huguet.
0: Doncs sí, però malgrat el retrocés en la compravenda d'habitatge d'un 7% en comparació amb fa un any, els més de 10.000 pisos venuts suposen la segona millor xifra més alta en un mes de juliol a Catalunya de tota la sèrie històrica. Un mercat dominat del tot per la segona mà, amb un 80% de les operacions sobre habitatges usats i només un 20% d'obra nova.
8: I l'economia del Pla de Lleida, gràcies Maria, ha estat la que més ha crescut a tot Catalunya el 2025 gràcies a l'impuls de la construcció i del sector agroalimentari, segons l'anuari comarcal del BBVA, Climent Sabater.
9: El valor de l'economia del Pla de Lleida s'ha enfilat a prop del 4% el 2025, amb la comarca de la Noguera com la que més ha crescut a Catalunya, per sobre del 5% gràcies a l'impuls del sector agroalimentari i de la construcció. Segons l'autor de l'anuari econòmic comarcal del BBVA, l'economista Josep Oliver, l'evolució de les comarques de Lleida suposa un canvi en el model de creixement econòmic territorial i prenen així el relleu al territori gironí en el lideratge de l'avenç.
10: Apunta un cert canvi de model territorial. Entre 2019 i 2025, quines comarques han crescut més, dibuixen un arc que seria Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, Osona, Bages. Aquest eix.
9: El sector serveis és el que més ha crescut a tot Catalunya. Concentra tres quartes parts de l'activitat econòmica per davant de l'avenç de la construcció i l'agricultura, que han mostrat un fort dinamisme, contràriament a l'alentiment de la indústria i el sector exterior.
8: I atenció a aquesta dada, el 42% dels menors i joves que reben el suport educatiu de Càritas de Girona tenen dificultats de suport familiar. L'entitat destaca que conviure amb l'atur o la falta d'un habitatge digne condiciona el rendiment escolar. Joan Sisquella.
11: La responsable del programa d'Infància i Joves de Càritas Girona, Marta Piany, diu que les dificultats educatives no es poden separar de la realitat socioeconòmica de l'entorn. Per això l'entitat ha fet l'acompanyament a gairebé 800 famílies per aconseguir una millora emocional i material i, com a resultat, també una millora educativa.
12: Sobretot intensifiquem més aquest entorn familiar, que si no hi ha una intervenció directa aquí, el procés socioeducatiu dels nanos queda una mica com despenjat i cal intervenir aquí per poder fer un bon acompanyament i un bon acompanyament de les seves trajectòries socioeducatives.
11: Una altra prioritat de l'entitat és potenciar el suport als alumnes d'estudis postobligatoris, que ja són el 12% dels que tenen. Segons Càritas, el graduat escolar ha deixat de ser una garantia per trobar feina i ara cal acreditar formació més enllà de l'etapa obligatòria per poder tenir l'opció de trencar el cercle de la pobresa.
8: Edició migdia. El jutjat de Viella ha confirmat avui que Belén López, la parella de l'arquitecte Josep Joan Pera, que va morir el Nadal passat a la Vall d'Aran, ha dipositat els 80.000 euros de fiança imposada pel jutjat després de la seva declaració divendres passat. També li va retirar, recordem, el passaport. La dona més no pot sortir del territori nacional i ha de fer compareixences periòdiques davant l'autoritat judicial. La causa es manté secreta. Josep Joan Pera, de 72 anys, va morir el dia de Sant Esteve al seu apartament de la Vall de Ruda, molt a prop de Baqueira Beret, a la Vall d'Aran. Més coses, l'Audiència Nacional ha iniciat el judici a 3 exalcaldes de Convergència Democràtica de Catalunya i 16 acusats més per una presumpta trama de contractació irregular a la consultora Efial. Més detalls, Núria Alcalà.
13: Sí, a la sessió d'avui, 4 dels acusats han arribat a un acord amb la Fiscalia per evitar ser jutjats a canvi de reconèixer els fets. Segons el Ministeri Públic, fins a 8 ajuntaments catalans, entre ells Torredembarra, Vandellós i l'Ametlla de Mar, van contractar sense concurs públic a la consultora Efial per externalitzar funcions pròpies dels consistoris. Els acusats s'enfronten a fins a 15 anys de presó pels delictes de prevaricació, frau, malversació, blanqueig i suborn. Els ajuntaments de l'Ametlla de Mar i Tortosa reclamen, a més, recuperar els fons públics perduts.
8: Més coses. Creix al territori català l'oposició al Platé, el Pla Territorial per la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica del Govern de la Generalitat. Avui la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa ha fet una declaració conjunta amb diferents entitats ecologistes i les principals organitzacions agràries per demanar la retirada precisament del Platé. I estan en contra perquè diuen que s'ha fet sense la participació del territori i en contra dels interessos de la pagesia per afavorir els grans grups inversors. Lleida, Pepa Sant Genís.
14: Totes les entitats i organitzacions contràries al Plater han triat Alcarràs per presentar la seva declaració conjunta perquè és on hi ha una megacentral fotovoltaica construïda per dos grans empreses del sector i que va inaugurar el mes d'agost el president de la Generalitat, Salvador Illa. Diuen que aquesta megacentral és un exemple del model erroni d'implantació d'energies renovables que promou el govern de la Generalitat. Demanen la retirada del Plater perquè diuen va contra la Catalunya rural i la pagesia. Montserrat Coberó, portaveu de la Xarxa per una Transició transició energètica justa.
1: Aquestes macrocentrals no són l'element més positiu per avançar cap a una transició energètica ben feta. Per això ens oposem decididament contra el plàter, sigui retirat. I demanem també decididament que es comenci a fer una planificació energètica que sigui participativa. El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com el Carràs, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees de sòl cultivat, a més de regadiu.
14: Totes aquestes entitats han presentat prop de 12.000 al·legacions contra el plàter i també han interposat contenciosos denunciant suposades il·legalitats com la fragmentació de projectes per eludir limitacions ambientals.
8: I Barcelona comptarà d'aquí poc més d'un any, és a dir, a finals del 2027, amb 136 autobusos totalment elèctrics, cosa que suposarà, segons la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, que pràcticament un terç de la flota serà ja de zero emissions. Maite Boada.
15: Laia Bonet ha fet l'anunci durant la presentació d'un estudi del Col·legi d'Enginyers Industrials que conclou que en 16 anys l'electrificació de la flota suposaria un estalvi de 66 milions. El baix manteniment dels autobusos elèctrics i el preu més baix i més estable de l'energia superen amb escreix, defensa l'estudi, el major cost per unitat.
17: Esperem rebre 136 nous autobusos elèctrics i això significarà que a finals de l'any vinent estarem ja en el 30% de la flota de TMB zero emissions.
15: Segons el conseller delegat de TMB, Xavier Flores, l'estalvi econòmic a llarg termini és determinant, però també ho hauria de ser ser més sostenibles des del punt de vista medioambiental i millorar la salut de la població. Per Flores, Barcelona està al costat correcte de la història.
8: Caixa Forum ha obert al públic exposició Una força del passat, una selecció de la seva col·lecció amb 32 peces i 5 préstecs on creadors contemporanis dialoguen a través de la seva obra amb quadres i escultures icòniques de la història de l'art, Montse Soto.
18: Jo sono una força del passat.
19: Jo sóc una força del passat, deia Pierpaolo Pasolini en els seus versos de poesies mundanes i que Orson Welles recitava com a protagonista de la seva cinta La Ricota. Aquesta reivindicació de la tradició com una manera d'entendre el present és el focus que vertebra aquesta exposició, on hi trobareu lligams com el vincle entre Mapa de carn de Barcelona i el Guernica de Picasso. El fil coneix les Menines amb una peça de Soledad Sevilla que reprodueix la trama de la tela que apareix de esquenes en el mític quadre de Velázquez o la referència a Lliçó d'anatomia de Rembrandt que Javier Arce fa en una peça de grans dimensions de la seva sèrie Rebregats. Així ho explica Carlos Martín, cocomissari d'Una força del passat.
22: Quan les imatges, digamos, acaben en la papelera, ahora en la papelera digital, ¿no? Cuadro, digamos, que ha acabado arrugado en algún sitio y ha sido estirado para presentarlo en forma casi de ruina en esta exposición.
19: L'espai central d'aquesta lúdica exposició l'ocupa la instal·lació de Mike Kelly de 1985, dedicada al mite de la caverna de Plató, on s'ha d'entrar precisament a quatre grapes.
22: Nosotros vivimos en una caverna en la que solo vemos sombras de una realidad exterior, una realidad exterior que es la verdad. ¿Cuál sería la realidad exterior en esta exposición? Pues esa otra exposición, esas otras obras, el pasado, la historia del arte, a la que remitimos, que tratamos de emular una y otra vez.
19: A Caixa Forum Barcelona fins al 10 de gener.

El Palau de la Música Catalana inaugura aquesta tarda la seva nova temporada amb un concert extraordinari en homenatge a Pau Casals amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. L'Orfeo Català, l'Escolania de Montserrat, el violoncel·lista Pablo Fernández, el Quartet Casals i l'Orquestra Simfònica del Vallès protagonitzaran el concert sota la direcció de Xavier Puig. El programa proposa un recorregut per obres especialment significatives en la trajectòria de Casals i tindrà com a moment culminant la interpretació del quart moviment de la nova sinfonia de Beethoven que Casals va oferir davant 7.000 persones a Montjuïc el 1931 per celebrar la proclamació de la República i amb què 5 anys més tard el mestre Casals havia inaugurat l'Olimpiada Popular de Barcelona que es va suspendre per fer l'alçament militar del 18 de juliol.

Nosaltres ho deixem aquí, però la informació, ja saben, continua a Ràdio Nacional i Ràdio 5 i també a Ràdio 4 al Quart Temps amb el José María Rubí. Gràcies i que passin molt bona tarda.

0: existents al litoral i prelitoral en poden ser localment torrencials. Hi ha vista aranja des de la matinada a Girona, a Barcelona i a Tarragona per acumulats superiors als 100 litres per metre quadrat en 2-3 hores, a Tarragona inclús de 150 litres per metre quadrat, especialment al litoral i al prelitoral. A Tarragona també hi ha avís per calamarsa petita i en general a les zones de tormenta, atenció a ratxes molt fortes de vent que poden assolir els 70-90 km per hora. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes baixaran de forma notable a la depressió central de Lleida. No passaran demà dels 26 graus a Lleida i Tarragona, 28 a Barcelona, 29 de màxima a Girona. És una informació d'EMET.
1: I connectem ara amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara, l'autovia 2 hi ha un creu obert per circular a Castellolí en sentit Barcelona per un accident. Si hi ha retencions en aquest tram, a la B30 hi ha cua entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en sentit Girona, a la C58 hi ha l'amplitud de Badia Sabadell en sentit nord i a la C58 i a la C30 33 i a l'amplitud amb aturades intermitents de Montcada i Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona, a la B23 hi ha cua d'Esplugues a Barcelona, a la C32 va carregada a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona i un cop a Barcelona a la ronda de dalt i a l'amplitud a Collserola en sentit Besòs i la ronda litoral i retencions a Zona Franca al Port i a Bonpastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies. Salutacions de l'Helena Ramos a les vies de so i de qui us parla, Rosa Quitllet. Comencem. A l'avançar la que el Consell de Ministres aprovi un reial decret per combatre la crisi habitacional arran del cas Mari Carmen, el president del govern central, Pedro Sánchez, ha escollit Barcelona per fer bandera de les polítiques d'habitatge del seu executiu. Després d'una jornada en la qual ha visitat diversos punts a la ciutat, l'atenció a aquesta hora se situa al Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern central té previst intervenir en el marc dels Premis Vanguardia. El sindicat de llogateres ha convocat una protesta a les portes del Palau per reclamar al president que el reial decret de demà no sigui de mínims. Anem, doncs, en directe fins al Palau de Congressos de Catalunya. Àlex Eloi, bona tarda.
3: Bona tarda. Centenars de persones continuen als voltants d'aquest Palau de Congressos i mantenen ara mateix tallada la Diagonal. Els Mossos tenen acordonada la zona amb un ampli dispositiu policial. Tot a l'espera, com dius, que arribi el govern central, l'acte dels Premis de la Vanguardia, convocada pel Sindicat de Llogateres i el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya. L'objectiu de la protesta és fer pressió contra el president del govern, que demà ha d'encapçalar el Consell de Ministres que ha d'aprovar el decret d'habitatge en homenatge a Mari Carmen. Asseguren que no volen ni pedaços ni polítiques cosmètiques, diuen. Carmen Carazo, portaveu del Sindicat de Llogateres.
4: A 12 hores de que es pugui aprovar un decret, hem vingut a dir-li directament a la cara a Pedro Sánchez que no volem engrunes, que no volem un decret farsa, que el que volem és el decret Mari Carmen.
3: El sindicat de llogateres demana 4 punts molt concrets: contractes indefinits, congelació dels preus dels lloguers, reformar la llei d'arrendaments urbans per evitar les estafes i polítiques antidesnonaments estructurals. Mentre aquí, al Palau de Congressos continua aquesta concentració a l'espera de l'arribada del president del govern.
1: Gràcies, Àlex. Amb tot, demà a Barcelona hi ha previst el desnonament de la Pepa i els seus 5 fills, un malalt. Segons el sindicat d'habitatge de la Verneda i el Besòs, el pis és públic de l'Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona i el motiu del llançament és un impagament ja retornat.
5: Y lo mejor de todo es que a mí no me desahucia un banco, me desahucia el gobierno. Mañana mismo que quieren aprobar el decreto, ese mismo día me quieren desahuciar a mí. Esto es muy injusto. Vivo en la calle Oristán, número 4. Agradecería que todo el que pudiera venir mañana, que vengan a apoyarme, por favor, porque no tengo dónde ir.
1: Des del sindicat fan una crida a aturar el desnonament que està previst que comenci demà a les 9 del matí. Protecció Civil adverteix a la població de fortes pluges a partir d'aquesta matinada al litoral i prelitoral de Catalunya amb caràcter local. En alguns punts podrien arribar a caure fins a 150 litres per metre quadrat en 3 hores. Maite Boada.
6: Les pluges que podrien suposar tempestes amb comportament violent en forma d'esclafits en alguns llocs començaran aquesta nit i matinada i escombraran Catalunya de sud a nord al litoral i prelitoral. Per aquest motiu, Protecció Civil ha activat el nivell 4 sobre 6 de l'Inuncat i demana a la població tenir cura al conduir, sobretot allunyar-se de vores de rius i rieres. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
7: El respecte que demanem sempre davant d'aquesta situació possible de meteorologia adversa, cap a totes aquelles activitats que es vulguin fer a l'exterior. Plantegem, mirem, estiguem ben informats de quina és la meteorologia i fins i tot també la conducció, el que demanem sempre, que sigui conducció segura davant de les pluges.
6: De moment, en tractar-se de nivell 4, tot i la intensitat, es descarten enviaments des d'alerts.
1: Gràcies, Maite. El Pla de Lleida ha liderat el creixement de l'economia catalana el 2025 amb un augment del seu valor que frega el 4%, segons l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA. Clivent Sabater.
8: El valor de l'economia del Pla de Lleida s'ha enfilat fins al 3,7% el 2025 gràcies a l'impuls del sector primari, bàsicament l'agroalimentari i de la construcció, amb la comarca de la Noguera al capdavant amb l'avenç més gran de Catalunya superior al 5%. Les comarques de Lleida prenen així el relleu a les de Girona pel que fa a liderar el creixement de l'economia catalana, com explica el director de l'anuari del BBVA, l'economista Josep Soler.
9: És un model diferent. Per què? Perquè històricament, després de les crisis anteriors, 2008 i 2006, teníem la recuperació de la Covid, la recuperació de l'AP7, que era l'AP7 la que marcava tot el territori.
8: Les comarques de l'eix metropolità de Barcelona segueixen a les de Lleida amb un avenç del 3,1 amb el sector serveis que concentra 3/4 de l'activitat econòmica catalana.
1: Creix l'oposició al Plater, el Pla de la Generalitat per desplegar l'energia eòlica i fotovoltaica. Entitats ecologistes i organitzacions agràries en demanen la retirada. Denuncien que s'ha elaborat sense el consens del territori i que afavoreix els grans inversors per damunt de la pagesia. Pepa Sangenís.
10: 8 plataformes ecologistes i socials i sindicats agraris han fet una declaració conjunta avui contra el Plater. Han triat la localitat d'Alcarràs al Segrià per fer la seva protesta perquè és on hi ha una megacentral fotovoltaica construïda per dos grans empreses del sector. Diuen que aquesta megacentral és un exemple del model erroni d'implantació d'energies renovables que promou el govern català. Demanen la retirada del Plater perquè diuen va contra la Catalunya rural i també contra la pagesia. Montserrat Coveró és la portaveu de la xarxa per una transició energètica justa.
11: Aquestes macrocentrals no són l'element més positiu per avançar cap a una transició energètica ben feta. Per això tots nosaltres, totes les entitats que estem aquí, ens oposem decididament contra el Plater.
10: Totes aquestes entitats han presentat unes 12.000 al·legacions contra el Plater.
1: Esports. I en esports ja hi ha data pel cara a cara judicial entre Laporta i Florentino Pérez. Àlex Carazo.
12: El Barça i el president del Madrid es trobaran el proper 25 de novembre a l'acte de conciliació per la demanda prèvia que va interposar el club laurana per calúmnies. En cas que en aquest acte judicial no s'arribi a cap acord, llavors el Barça interposaria una querella criminal contra Florentino Pérez sobre les declaracions on assegurava que el Barça s'havia aprofitat esportivament dels àrbitres. També en el club laurana les proves mèdiques s'han descartat lesió d'Eric García, tot queden unes molèsties al genoll esquerre. En bàsquet, el Manresa ha informat que el jugador Hugo Benítez està hospitalitzat després d'haver-se sotmès a una petita intervenció quirúrgica per un pneumotòrax que va patir dissabte el partit disputat a Bilbao. I el Barça ja és a Dubai, on demà s'enfrontarà el conjunt entrenat ara per Xavi Pascual i exequip de l'actual tècnic blaugrana Sekulić a la segona jornada de l'Eurolliga.
1: I avui acabem amb la música de Ludwig van.